0: Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Onda Cero Valencia.
2: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que al tancar els ulls viatgem milers...

0: 3 Media y UNICEF.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'anar a la marxeta. Vol dir fer les coses amb calma, sense pressa, al teu ritme. Tranquil, jo vaig a la marxeta. No és lentitud per obligació, és una elecció, és decidir no córrer més del necessari. És fer, però sense ofegar-se, avançar, però sense perdre's. En un món que sempre va ràpid, anar a la marxeta és quasi un luxe, una manera de cuidar-se, de no arribar abans, però arribar millor.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Con el Good per ser el joc en el qual es va a descobrir el bust de la Dama d'Elx, el jaciment de l'Alcúdia és un dels espais arqueològics més importants d'Espanya. Des del Neolític fins al segle X va constituir l'assentament original de la ciutat ibera d'Ilice. També va ser colònia romana. I al llarg dels segles va ser terra de labor i pedrera, d'on s'obtenien pedres per als edificis d'Elx i el seu entorn. A la fi del segle XIX es va implantar el regadiu, la qual cosa va comportar una remodelació del terreny, propiciant l'aparició de restes antigues, entre ells la Dama d'Elx, que va ser trobada el 4 d'agost de 1897. Amb una extensió de 10 hectàrees, en l'actual jaciment l'Alcúdia, continua la labor investigadora amb excavacions arqueològiques.